me di confiant, no era mai bisons. Quan li ha dit nos criança, de tot la vida d'innocència, i na mitja és dit allà, temporal tal vez que mai n'ha.